és fosc. No t'ho fred al coll, aixeco la solapa i aturat el xamfrà, trec fum pel nas, trec fum.